mol bona nit Dublín ni hawa balla ha clia fol sego di electricitat de radio na lifa que des de seipon ca cajar FM. Smise Jaume Vidanes ha gustat tu aquest toc le clar especial de kiol nua. Benvinguts siguis a electricitat a radio na lifa